Bin gotan project leis an Elrond triptico ón album La Revancha del Tango. Anis seo é Axel Krieger leis an Elrond lo tendre ge a divinar.

gin ar metalheads méco le an narrator ag doachí go cruú a gééis sa limnach mai sibh. Gurí an na Flow Night Crew.